0: Cocorico.
1: Casti Puchet.
0: Què heret?
1: Veja uja.
0: A un?
1: Ens ha vet a Maria.
0: Que no m'hi vo.
1: Que l'has panat.
0: Un sac de blat.
1: A on l'has metut?
0: En pont de Valentina.
1: Pica pica la sardina.
0: En pont de Morrejau?
1: Pica pica la sau.
2: Vars en inis, en creix en mor. Ni malaquet, ni ja.